gozante i gozant d'allà lluny mas la lluita. Quan hem estat i gozant i gozante